0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un personatge avui obre el Club del Country que ja ha donat molt que parlar des de fa poc temps, triomfant a les xarxes socials, descobert a través de Spotify, amb Frank Ray, aquest

cantant i compositor, conegut per fusionar l'energia de la música country més moderna amb profundes influències llatines i texanes, i que amb el seu darrer EP, que acaba de publicar aquest 2026, Good for the Soul, Bo per l'Ànima, compta amb la col·laboració amb aquesta cançó amb el seu heroi musical, en Tracy Lawrence. En Frank Ray és un personatge criat entre Laredo, Texas i Columbus, a Nou Mèxic, on va néixer, i que el seu nom real és el de Francisco Gómez, d'ascendència llatina, com podeu veure. Va triomfar amb el seu senzill debut en Ràdio Nacional, Country Good Luck on You, i anteriorment amb alguna de les cançons que, com hem comentat, també ens aportava a través de Spotify, sobretot. A més, també ha editat ja recentment cançons amb Spanglish, amb els dos idiomes, com aquell U-U-A-Ha que es diu. Acabem d'escoltar-lo amb una de les cançons d'aquest EP, que és aquest Good for the Soul, amb Tracy Lawrence, i la segona que escoltarem menciona un altre extraordinari artista, Third Row George Strait. És Frank Ray, és Francisco Gómez.

Bon artista, bona música i excel·lent els temes que ha portat per aquest EP. Com us comentàvem abans, es va donar a conèixer a través de la seva cançó del 2021, ja fa 5 anys enrere, Country Look Good On You, que va ser un número 17 a les llistes del US Country Airplay, pràcticament quan no el coneixia ningú. Per tant, aquí teniu aquesta cançó que ens arribava a través del segell que l'acabava de firmar el BBR Music Group, després de descobrir-lo, escoltant Spotify amb una cançó anterior seva, aquell Tequila Mockingbird. El repàs a Frank Ray l'hem efectuat amb aquestes tres cançons en el dia d'avui en el Club.

Primer repàs a l'actualitat al Club del Country, primer repàs al record musical. Avui recordarem el que va ser el cinquè treball discogràfic de la cantant Mary Shippen Carpenter, l'excepcional artista que ens arribava, recordem-ho, des de Princeton, en New Jersey, on va néixer l'any 1958. Aquest àlbum va ser el seu primer número 1 en format d'àlbum a les llistes americanes, publicat per Columbia Records el 4 d'octubre de 1994, i va obtenir excepcionals cançons, com per exemple, que escoltarem a continuació, el tema Shut Up and Kiss Me arribava al número 1 aquell 1994, i la cançó l'havia escrit la mateixa Mary Shippen Carpenter.

Avui recordarem tres dels quatre senzills que va publicar d'aquest àlbum, els tres de més èxit, el número 1, que era Shut Up and Kiss Me, aquesta cançó anomenada Chandler, When I Want to Be, una cançó que també va escriure ella mateixa i que va arribar a ser un número 6, i finalment el tema anomenat House of Cards, gran compositora també. Aquest tercer senzill era de la seva pròpia ploma. Després es va editar el Why Walk When You Can Fly, que va ser un èxit menor a les llistes americanes. El repàs amb el Stones in the Road, cinquè treball discogràfic de la cantant de Nova Jersey, la Mary Shippen and Carpenter.

Ha estat el repàs de la música de Mary Sheep and Carpenter amb aquest Stones in the Road. En retornem a la música d'avui en dia en Lachlan Lemmings, una cantant i compositora dels Estats Units, nascuda el 16 de maig de 2006, que joveneta, a Henderson, a Tennessee. Filla d'un guitarrista de country, va créixer immersa en la música i va signar el seu primer contracte editorial a Nashville en només 17 anys. Country tradicional amb elements, òbviament, com tots els de la seva generació, del pop modern. Influències que ha citat al llarg de la seva curta carrera, Dolly Parton, Reba McEntire o Miranda Lambert, entre d'altres. Lachlan Lemmings és el seu àlbum de debut, editat aquest 2026, el 24 de juliol. El disc inclou temes com There Goes the Cowboy.

una passada de músic, la seva, amb temàtiques en les cançons que ens aporta a través del seu contracte discogràfic amb Stone Country Records, que és un segell de l'editorial Brown Sellers Brown. Lletres que acostumen a girar entorn de la vida, els pobles petits, la família, la fe, l'estil de vida country, buscant connectar especialment amb el públic femení més jove, a través, com tants d'altres de la seva generació, ha aconseguit una forta base de seguidors a les xarxes socials, acumula centenars de milers de seguidors a plataformes com TikTok i Instagram, per exemple. Aquest disc de debut també conté cançons com aquest I Remember Us.

Aquest ha estat el seu àlbum de debut, que inclou cançons del seu EP llançat a principis d'aquest 2026, que va servir com a preàmbul de la seva gira. A l'EP es deia Get Around Boy. Entre les cançons destacades d'aquest EP hi havia peces com el 19 and Single, He Ain't Coming Back, Parking Lot, o aquest tema que completa la nostra presentació de la Lakeland Lemmings, d'aquesta jove artista de Tennessee. La cançó es diu American Dreaming.

En Brian Shelton White, Brian White va néixer el 17 de febrer del 1974 a Loudoun, a l'estat d'Oklahoma, i debutava el 1994, el mes d'octubre, amb aquell segell recuperat que es deia Asylum Records, amb el seu àlbum de debut. Amb aquesta cançó triarem tres dels quatre senzills que van sortir. Aquest va ser el que va tenir menys èxit dels quatre, Eugene Eugenios, aquell 1994, només un número 48 a les llistes americanes, però per què no, aquest va ser el que li va obrir les portes a que després el Look At Me Now, segon senzill, arribés al número 24 i després aconseguís, amb els dos darrers senzills d'aquest àlbum de debut, els seus dos primers números 1 a la llista americana. El tema Someone Else's Star va ser el segon dels temes, una cançó de Skippy Wynn i Jim Watherly. L'escoltem a continuació. Alone.

música de Brian White, que nosaltres una vegada vaig haver de triar entre un concert de Brian White i una de Joe DiMessina. I em vaig inclinar per Joe DiMessina. I la veritat és que tampoc passa tan malament, veritat. Brian White era qui ens aportava aquestes cançons del seu àlbum de debut, aquest Someone Stars, que acabem d'escoltar. I, finalment, un dels seus temes més recordats, una cançó coescrita també per Skippy Wynn i Don Sampson, originalment enregistrada per la mateixa Skippy Wynn el 1995. 5 anys després es publicava com a senzill i arribava al número 1 amb Brian White, aquest Rebecca Lynn.

Rebecca Lynn ens aportava aquesta cançó, Brian White. Retornem a la música de l'actualitat amb James McCann, tot i que no sona com un dels cantants d'avui en dia de música country, sinó més que res com aquests compositors originals de country tradicional, folk i americana music. És una de les grans promeses que hi ha aquest artista provinent de Louisiana, amb un estil autèntic i allunyat de les modes més comercials. Va debutar el 2019 i des d'aleshores porta una bona discografia, aquell Pow-Wow Sessions amb BP que el van donar a conèixer, l'àlbum del 2023 Tales on a Northbound Drifter i l'àlbum It's Been So Long. De fet, no és un àlbum, és un EP que conté 7 cançons de moment, i el va produir amb Patrick Lyons, molt conegut, treballava amb icones del country actual. Escoltem un dels temes que dona nom precisament amb aquest disc, d'en James McCann, d'en Jim.

Sovint se l'ha anomenat com un cowboy del temps moderns, amb un timbre de veu ric i pausat que recorda molt en certs moments el de Willie Nelson. Canta, toca la guitarra, el banjo, el dobro i la pedal steel, i veu directament del folk d'arrels i del country clàssic. El seu estil musical directe i acústic, amb l'essencial i que es coneix com Back to Basics, es va veure profundament transformat després de fer una caminata de llarga distància pel sender dels Apalatxes, que va de Georgia fins a Maine, una experiència nòmada que va fer que es dediqués més a narrar històries, el que en el món de la música es coneix com storytelling. Did she think of me? James McCann.

La Lily Collick és una cantant i compositora de música indie pop country alternatiu, originària de Nou Mèxic, establerta a Nashville. La seva música destaca per unes lletres molt íntimes, confessionals i molt cuidades. Va signar un contracte el febrer del 2026 amb 507 Publishing, que l'ha portat a editar el seu EP de debut Lorraine el 6 de març. És un projecte molt personal. Hem escoltat la cançó Paper Cuts i per culminar el programa d'avui amb la Lily Collick escoltem el tema que dona nom a l'EP. Es diu Lorraine. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història és dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quants en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia Teodoric.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica... Una mica

0: Jo t'anem a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran, raro, raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i per tant no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid de la tarda antiguitat italiana.
0: No facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar música, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això.
1: Sí. En fi. Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: M'has donat munició.
0: No.
1: Ho anava a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré.
1: Faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja t'has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'Imperi, no? Serà primer Milà, es desdurarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que no, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs, moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la tarda antiguitat.
0: Molt bé.
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps.

0: Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixa un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale, i llavors, on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'Imperi Romà d'Orient, és a dir, l'Imperi Bizantí.
0: Doncs, posem la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines? T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes tantes.
0: No, en Gandalf sí que no, eh?
1: No, en Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià,
0: i la
1: seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no? Que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquí.
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Vale. És una cançó perpetrada el 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com la traduïm, suposo que en Google Translator, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok, algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats, tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat. Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions i trilions de reproduccions aquesta Belisarius. Veus?
0: El senyor de la flauta.
1: I fins al punt de que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com ja no sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí,
1: no? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres, a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava, però.
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca. Per...
1: Que jo era... un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà i feia... No? Eren gots i diferents de romà i diferents de cosa.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors això s'acabarà de seguida.
0: Bueno, doncs que sigui. Pues, però cada cop són més.
1: Que s'apunti més gent i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La Lliga Troiana de Paintball. Cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Hoplites contra marines, samurais sí. Contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal,
0: aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també... per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, de domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, ja que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de patrimoni universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno,
0: no.
1: Que deu ser de les ciutats amb més edificis patrimoni de la humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet
0: que conserva
1: on hi ha moltes coses, com el centre de Madrid.
0: Hi ha coses que el mausoleu de la Presídia, que és petitonet, que van 15 persones a dits.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de patrimoni universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té mínima idea de què és Ravenna sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics? O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga.
0: L'església de Sant Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el tio.
0: No, no, no.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale, sí. És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Doncs jo destacaria 3. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença és el 2 mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, no, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de, no, la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots. I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No, no com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: està bonic.
0: Bona sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial.
0: Clar, bueno, és que... Passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que redacta una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Per això també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de la programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven per la dècada, pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o Ravení, o
0: Raventosa.
1: Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I qui ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per, no, va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el badalquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no? Que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbvio.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció. Que...
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos, sobretot a Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè veu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: No sé, Madrid, sí.
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiré a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser...
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i que algú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé.
0: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
1: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... Sí, un estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí,
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament amb dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: En qualsevol cas... Les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no?, de inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn? doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Santa Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Split, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placida i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
0: Mm,
1: no? O, per exemple, a Constantinopla, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no te'n recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlàvem d'aquesta mecenes de la entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinopla fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de la Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església del Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església, i ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent, no?, un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no?, una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer,
0: vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança església.
0: Exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital, i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apolinar in Classe. I Classe, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants
0: més. Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí,
0: tard. Que...
1: tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè llavors no podem preveure cap a on anirà el problema d'avui. També, per exemple, a l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apolinar in Classe, ja sabeu que és la que està a Classe, després a Ravenna hi ha Sant Apolinar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apolinar in Classe. Però Sant Apolinar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Per explicar l'últim programa,
1: amagar Teodoric, no sé què,
0: les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apolinar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apolinar in Novo, li diuen Sant Apolinar in Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apolinar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de, i damunt, mm-hmm. i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu a Madrid. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té, té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid.
0: És molt... No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de l'M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no?
0: Ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobareu.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser algú, que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si
1: una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: i si no, sigui. Algú amb una impressora 3D.
0: Que ens en faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme.
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i incorporem ja en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important, per aquest programa...
1: Que tens un imant d'una nevera...
0: No. Un imant d'una nevera, hòstia, no. Seria
1: vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercudres...
1: Ah, i dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, sí, sí, és una
1: o sigui, per
0: col·lecció.
1: Per tu, allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció, vale. D'imants supercudres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que hi ha penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí
0: penjat a casa,
1: penjat a casa
0: seva,
1: no? A casa seva. A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca...
1: Molt bé. I tot això anava...
0: A parlar, precisament, d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art antic. Què tenen d'especial, aquests mosaics?
1: Bueno, pues, tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada la conquesta dels 540, el cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
0: Literalment,
1: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana, i la gent de l'edat mitjana pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics... o altres imatges importants de Ravenna, aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no.
1: Ja en parlarem.
0: Ah, vale.
1: Avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i escaig programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això, no?
1: Haurem de restar
0: al
1: fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals, no? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, no, aquests mosaics, no? És potser la primera vegada que podem veure a la Tardor Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no, protocol... perquè us fa una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
0: Uf!
1: Hòstia, de cop, eh?
0: Bon salt.
1: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania, jo els hi dic pel nom perquè, bueno,
0: hi ha confiança.
1: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser, si no tenim imant de l'M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no, els Carolingis, els Utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justinià i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
0: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
1: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
0: Fantàstic!
1: Ni a Ravenna, ni... O sigui, ni... no van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
0: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
1: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
0: No. Però, volem Justinià i Teodora.
1: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, molta gent que va anar a Sant Vital no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no, tenia clarament, no, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson i et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. Vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem no, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme, podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa d'avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també amb els territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns d'aquests dèxtils arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública, no? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus, no? Si no hi ha testaments, no hi ha llei, no? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, és interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic o apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Oh, joder.
1: Joder,
0: No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de repartir.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans. Mm-hmm. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople, no? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica o ja fos als territoris de l'Espanya bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entren accent a un nou jugador, els longobards, els futurs lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanta, nans italians dient calzones! coses així. Ho fa nena a tothom. Els longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els lombards, no se'ls haurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé, com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, de la que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Hem parlat ara d'homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al ver abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Salutacions als oients de Ripollet Ràdio i als amics i amigues del programa. I tornem a estar junts, amb les piles carregades, el somriure preparat i moltes ganes de compartir una nova temporada amb tots vosaltres. I sobretot, amb molta il·lusió. Ja l'estiu es va acomiadant i la tardor arriba amb els seus colors, les seves tardes més tranquil·les i aquell aire especial que convida a quedar-se una estoneta més escoltant la ràdio. Com deia, tornem amb música, paraules, poemes, històries, rialles i alguna sorpresa que no us vull desvelar, perquè una mica de misteri sempre va bé. Benvinguts i benvingudes a l'Edén dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. Comencem!

0: Avui estic acompanyada per una jove emprenedora que ha decidit convertir una inquietud personal en un projecte de vida. Fa 2 anys va obrir les portes de la seva botiga, un espai dedicat als productes naturals, les herbes i els remeis. Però darrere d'aquest projecte hi ha molt més que una botiga. Hi ha una història de recerca, d'aprenentatge i, sobretot, de valentia. Una història que anirem descobrint amb ella perquè, abans d'arribar fins aquí, va explorar altres camins. Va estudiar, va treballar en diferents àmbits i, finalment, va trobar allò que realment la feia sentir bé. Avui volem conèixer aquesta dona que va decidir escoltar-se, apostar per ella mateixa i fer realitat un projecte que, probablement, va començar molt abans d'obrir aquella porta per primera vegada. Montse Casanovas, bona tarda i benvinguda a l'Eden.
1: Hola, bona tarda, Rosa.
0: És un plaer tenir-te aquí i poder compartir la teva història amb tots els nostres oients.
1: Moltes gràcies i estic molt contenta de poder estar aquí.
0: Bé, per començar, m'agradaria que et presentessis una mica qui és la noia que un bon dia decideix obrir una botiga de productes naturals. Què hi ha darrere d'aquesta decisió?
1: Bueno, la noia que hi ha darrere és una dona que sóc jo, la Montse, jove, entenc, tinc 32 anys, i clar, tot va néixer de que tenia unes inquietuds, un voler veure el món natural, les plantes, els remeis, i crear alguna cosa que tingui sentit, sobretot per mi. I és això, el Mate és una comunitat, és una botiga i és barri. Barri, jo volia que sobretot tingués aquest teixit associatiu, jo vinc del teixit associatiu, i que fos, com he dit, comunitat, a part de botiga també.
0: Molt bé. Quan entres a la teva botiga i veus tot el que has anat construint, què sents? És el projecte que sempre havies imaginat o la vida t'hi ha anat portant gairebé sense adonar-te?
1: Doncs primer de tot, el que sento és molt d'orgull. Estic molt orgullosa de mi mateixa, molt. Ha sigut un camí molt divertit, però també dur. Sí. I evidentment no m'imaginava la botiga com és ara. De fet, el projecte, quan vaig començar, realment mirant-lo des d'ara, no tenia ni forma, gairebé, no? Era com una idea, era... És que no estava planificat més que, vale, vull fer això, vull una botiga de barri i vull teràpies, no? Vull intentar fer alguna cosa meu. I clar, jo veig ara com està, és molt diferent a el que jo em vaig imaginar i m'encanta. M'encanta i segurament d'aquí un any et diré que és totalment diferent.
0: I la realitat és millor, no?, del que t'havies imaginat.
1: Sí. La botiga creix a banda de que jo estic creixent amb ella, uh-huh. I la botiga sóc jo i jo sóc la botiga. Vull dir, que creixem juntes.
0: Sí,
1: és molt maco. És
0: totes dues creixent, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Tu tens una formació que té molt a veure amb aquest món. Què et va despertar l'interès per les plantes, els remeis naturals i aquesta manera tan especial d'entendre el benestar? I sobretot el benestar de les persones, no?
1: Clar, això es pot remuntar de néixer... Clar, això de que ets petita, veus a la teva àvia, no? Que sempre feia fregues, d'alcohol de romaní... Que
0: sí.
1: Sí, les iaies, no?
0: Sí,
1: la meva iaia era... Bueno, me l'estimava tantíssim, i me l'estimo, eh? Però aquests remeis i aquesta inquietud... I sí que és veritat que amb el temps, quan ella era més adolescent, no tenia, se'm va perdre una miqueta aquesta inquietud. Però quan vaig ja cap als 20 o així, ja torno a començar a interessar-me, m'interesso per les formacions, per les tradicions, pels rituals, no? Per l'aromateràpia, per coses més alternatives i que de salut, no? D'intentar curar, no només per un símptoma que tinguéssim, sinó entendre el cos com un tot. Uh-huh. I clar, pues, comences a investigar els minerals, no, tot, i s'obren unes portes i les plantes, quan vaig arribar a les plantes, va ser un món que no te l'acabes.
0: Et vas enamorar, no?
1: Bueno, és que a dia d'avui potser ser un 1% de tot el que aporten les plantes, o de tot, no? Uh-huh. És tan immens, tan maco, i cada dia aprenc coses noves i cada dia estic, bueno, més enamorada.
0: Amb una nube, no?
1: Sí, estic molt feliç, la veritat. Té sus coses males, eh? I les
0: sí, clar, tota la vida té la part bona i la part dolenta, no?
1: Però sí, el balanç és totalment positiu.
0: Molt bé. Abans d'arribar fins aquí, la teva vida professional va passar per altres camins. Quines experiències vas viure abans de trobar allò que realment senties que era per a tu?
1: Jo vaig estudiar algo molt diferent, no? Des de petita, sempre, a mi personalment, m'han dit estudia, cosa que agraeixo.
0: Sí.
1: Jo vaig anar a la universitat, vaig estudiar publicitat i relacions públiques, després vaig fer un màster de màrqueting i ventes, i això, vaig tenir treballs mentrestant a un supermercat, ma mare tenia una cafeteria, per tant, cara al públic sempre. Mm. Vaig estar en un obrador fent pastetes i pastissos, i que, bueno, vaig tenir moltes feines fins que vaig arribar a la feina del màrqueting, no? Em vaig posicionar, vaig estar al món de l'automoció, i és un món molt difícil. És un món que jo estava allà dins i em costava molt. Estava, això et dic, ben posicionada, no em puc queixar, però no em feia feliç.
0: Però estaves en una presó, no?
1: Sí.
0: Et trobaves com una... Com...
1: Sí, i a part que és un món, des de la meva experiència, que em va costar molt estar, i més dona, jove, automoció, costa. Personalment, ha sigut la meva experiència, eh? I sí, va ser, vale, he arribat al punt més alt, no? Bueno, al punt més alt no, però del que jo he estudiat, del que jo he, fins ara, el que volia, ho he aconseguit, però no.
0: Per tu mateixa.
1: Però no, que no estava bé, que no...
0: Uh-huh. Bueno, la pregunta que ve ara és, hi ha un moment en la vida que un es diu, això que estic fent no em fa feliç, he de buscar el meu camí. Tu vas tenir aquest moment. I què vas sentir quan vas decidir escoltar-te i començar de nou?
1: Doncs sí, em va passar això. Doncs no va ser molt difícil escoltar-me, però sí acceptar-ho. Acceptar que no estava bé, acceptar que no era feliç i que havia de marxar d'allà. I és aquí quan vaig fer el clic, no? Vaig veure, bueno, tenia atacs d'ansietat, tenia això, la infelicitat, que arribava a casa i em tirava a dormir, o sigui, de la feina a casa anava a dormir, no podia.
0: La preocupació que tenies d'aquest futur, no?
1: De que no, que estava en un món que no era per mi. Jo m'interpreto com una persona més social, i allà era tot màrqueting des d'on jo estava, Era tot vendre, intentar que comprin, em sentia que no aportava res a la societat, em sentia perduda, no? Jo soc d'una manera, però estic treballant molt en contra del que jo sento, el que jo intento fer a la vida. I va ser em vaig perdre d'una manera que no era feliç, és que no, estava angoixada, fatal.
0: Era un caos, no?
1: Sí, va ser una època molt dura. Molt dura fins que em vaig escoltar, em vaig acceptar.
0: És molt important.
1: I vaig donar un cop de, Montse, això, canvia-ho. I mira, gràcies a això, doncs, mira, estem aquí parlant...
0: Avui ets un altre Montse, no?
1: Sí.
0: Que les joves que t'escoltin, doncs...
1: Sí, i donar espai a les preocupacions.
0: Molt bé. I ara que portes 2 anys amb el teu projecte, si mires enrere i compares aquella noia que encara buscava el seu lloc amb la dona emprenedora que ets avui, què li diries? Què has guanyat en aquest camí més enllà de tenir una botiga?
1: Mira, el que li diria a aquella Montse de fa 2 anys, o tre... bueno, no 2 anys, sinó 3 o 4 anys, que estava perduda, és gràcies. Gràcies per ser tan valenta. Estic, com he dit al principi, estic molt orgullosa perquè crec que vaig ser molt valenta. Em vaig llençar una cosa que jo no sabia, és que gairebé no tenia forma. Tenia una idea i amb molta por em vaig llençar. És que vaig ser molt valenta, o sigui, de veritat, que estic
0: molt orgullosa. Vas tirar a la piscina, no?
1: Sí, molt valenta. I, I arran d'això, a banda d'això, no és que estigui perduda, no és que jo estava perduda, sinó que m'estava trobant.
0: Exacte.
1: I bueno, aquella noia dona d'abans li diria que ha guanyat molt, que ha guanyat una botiga, ha guanyat moltes amigues, i sobretot s'ha guanyat ella mateixa. He descobert que puc confiar en mi mateixa i que això és, bueno, és molt per mi, perquè no tenia gaire... no apostava gaire per mi, uh-huh, abans. I això, aquesta confiança, a l'apostar per mi mateixa, a escoltar-me, doncs li diria això, que ha sigut un camí molt maco i gràcies.
0: Pues un aplaudiment, eh?
1: Aquella Montse va ser, vamos...
0: On serà aquella Montse?
1: Encara hi és, perquè encara...
0: Queda una mica, no?
1: Sí, clar, i encara... També et dic que la valentia no només va ser de la Montse. Aquella valentia també era del teixit que tenia al darrere i sobretot de ma mare. Ma mare és una dona molt valenta, molt, molt, molt valenta. I ella, bueno, quan li vaig dir de que canviava de mama, com a mama quiero ser artista, no? De...
0: Sí, sí.
1: clar, jo crec que si pogués haver gravat aquella cara... Era un poema, però després ella em va a recolzar amb tot i em va dir, llença't ara, ara és el moment.
0: Ho fas ara o no ho
1: sí,
0: faràs?
1: I gràcies a ella, doncs, també, pues, bueno, tenint el recolzament del darrere de la persona, clar, jo només tinc aquest vincle de ma mare.
0: Una mare, sí,
1: i,
0: és
1: pues,
0: important.
1: I, doncs, va ser, això, valenta, però ella també. Sí, així que sí. Aquest reconeixement també és per ella.
0: Clar, per si ella és valenta, de l'arbol, no? De tal palo, tal astilla, no? Que diuen?
1: Sí, clar, jo la veia. Ella és una dona molt valenta. Va obrir una cafeteria, també, amb una mà davant i una altra darrere, eh? I mira-la, ho va fer molt bé.
0: I tu has continuat el camí.
1: Sí, sempre deia, jo nunca quiero ser autònoma. Pues toma.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ara que has trobat un camí que et fa sentir realitzada, què li diries a una persona jove que està treballant en alguna cosa que no la fa feliç, però que encara no s'atreveix a fer el pas?
1: Doncs aquí jo sóc molt prudent, Rosa, perquè jo puc parlar des de la meva situació que tenia abans, però crec que cada situació és molt diferent. Jo no li puc dir a una persona que es llenci, perquè no sé què té darrere. No sé si té una família que té, amb el seu sou, pues, tirant endavant.
0: O està sola, clar.
1: Clar, és que cada situació és molt diferent. No li puc dir això a una persona, vinga, va, dale. Uh-huh. Jo puc parlar des de la meva situació. Uh-huh. Si una persona estigués ara com una situació similar a la meva, doncs sí que li podria ajudar o dir-li que vagi pas a pas, però que s'escolti.
0: Això t'anava a dir.
1: Que s'escolti, que intenti, que busqui alternatives de poder fer-ho, que busqui... Que sí que és cert que la meva situació va ser de privilegiada, eh? Mm. No és que ningú m'hagi regalat res, sinó que jo vaig obrir, jo tenia una... Jo vaig capitalitzar l'atur i gràcies a això vaig poder pagar la botiga. Mm. I també tenia una furgoneta que vaig vendre,
0: sí,
1: que vaig poder pagar els productes. De per obrir.
0: Sí.
1: Per tant, que no és que ningú m'ha posat una botiga. Però sí que tinc al darrere una xarxa econòmica, que és ma mare, no que em doni diners, sinó que si jo em quedo a zero, puc anar a casa a ma mare a viure.
0: Exacte.
1: Perquè ma mare m'acull.
0: Sí.
1: I també una altra xarxa molt important és la xarxa mental, la psicològica, no? Tinc unes amigues, tinc una xarxa, sobretot de dones, la veritat, molt potent, que si jo caic alguna vegada d'estrès o així, puc comptar amb elles.
0: Pues són bones amigues, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno, i pots enviar-li records des d'aquí?
1: A totes. I també, bueno, des d'aquí envio records a les meves amigues, a la meva mare.
0: A la teva mare.
1: Molt, molt important. I també al teixit associatiu, sobretot a Bruixes, que m'han ajudat molt.
0: Molt bé. Escolta, per què no... Explica'm una mica també per què fas massatges... No, alguna teràpia d'aquestes que fas?
1: Mira, més aviat no és fer massatges, sinó el que jo faig és medicina xinesa. Ja. I dins de la medicina xinesa, jo quan faig un tractament o faig una que faig un diagnòstic, si jo veig que a aquella persona li aniria bé fer ventoses o la guaixa, o algun tractament més físic, li proposo. A no ser que aquella persona sí que vingui perquè li fa molt mal l'esquena i sap que li va bé les ventoses o el que sigui. Però no és només fer massatges. Jo toco més la medicina més integral des de la medicina xinesa en tractar a través de les agulles, sobretot de l'acupuntura.
0: Explica una mica més el que és el guaixa aquest. Que m'ha cridat l'atenció.
1: La guaixa... La guaixa.
0: Guaixa.
1: La guaixa no. és una... Normalment la gent la coneix com una pedra. Està normalment en forma de pedra de... Bueno, és petita, és que, clar, amb la ràdio no puc...
0: Sí.
1: Jo m'expresso molt amb les mans i a vegades costa. És de jade, normalment, i s'utilitza molt... Està molt de moda utilitzar-la per la cara.
0: Sí.
1: Perquè activa la circulació i tal. Jo, perquè només ho dic perquè us sapigueu quina forma us vingui a la ment, que és la guaixa. Jo l'utilitzo per l'esquena. I la meva eina és de fusta, no és de jade, ni d'obsidiana, ni de res. És de fusta. I el que faig és... a l'esquena busco les crepitacions i intento com... És una forma com de raspar l'esquena, de pentinar l'esquena, buscant les contractures i les crepitacions que fa per poder o intentar treure els nusos de l'esquena. I la veritat que és una passada.
0: Bueno, està molt bé això. Pots dir-nos també alguns remeis ràpidament per prevenir mal de gola, constipats, grips, ara que ja estem a la tardor?
1: Doncs sí. Podria dir alguna coseta, sobretot vull començar per coses senzilles.
0: Sí.
1: Com beure aigua,
0: sí.
1: Tenir una bona hidratació, tenir una bona ventilació a casa on estiguem, com també descansar bé. Això és algo que hauríem de fer sempre, però sobretot per intentar evitar malalties.
0: Hi ha molta gent que li costa, tot això que has dit.
1: És molt simple, això ho hauríem de fer sempre.
0: Sí, sí.
1: I després sí que m'agradaria proposar fer una proposta per gent que estigui sana. Em refereixo que no tingui cap malaltia crònica o cap malaltia, perquè les plantes o tot el que prenem, sobretot hem de tenir consciència de que funcionen. I tant funciona de manera positiva com, si no et va bé, et poden funcionar de manera negativa.
0: També tenen la seva part negativa, clar.
1: No tothom pot prendre les mateixes plantes. No tothom pot prendre algun remés que donaré ara. Per tant, si algú està escoltant i vol agafar algun tip d'aquest,
0: sí.
1: Que vigili si a ell o a ella li va bé.
0: Ah, vale?
1: Per exemple, va molt bé el gingebre. El gingebre el que fa és estimular... I el que fa és entrar més en calor, no? Pel sistema immunològic va molt bé. Però una persona que tingui la tensió alta no pot prendre gingebre, per molt bo que sigui pel refredat.
0: Uh-huh.
1: Per tant, em refereixo a una coseta d'així. Després, la mel, igual, va molt bé. El pròpolis, el polen, la llimona, la farigola. És impressionant, la farigola, les propietats que té.
0: Uh-huh.
1: Doncs tot això pot anar bé per prevenir aquesta malaltia, no?, de refredat o mal de gola. I sobretot, prevenció. Que no cal que estiguem ja amb una infecció de gola o amb un refredat per prendre'ns una miqueta de mel o una miqueta de farigola.
0: Això és que, abans, no?
1: Sí, que pot ser.
0: Ja. Prevenir, sí, ja diu la paraula prevenir, no?
1: Podem començar ja.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Alguna coseta més et deixes en el tinter? No.
1: No, de d'això no. Ah, també una cosa que va bé també ara que ja comença el fred és que és molt escoltada la Golden Milk o Leche Dorada. No sé si l'havies escoltat alguna vegada, Rosa.
0: No, jo no.
1: És una barreja, que ara està molt de moda, però a mi m'agrada, de cúrcuma, pebre, canyella i gingebre. I va molt bé, sempre i quan no tinguis la tensió alta, vale?
0: Sí, sí.
1: I va molt bé per entrar en calor. I això, pel matí o mig matí,
0: sí.
1: Va molt bé, perquè t'activa i va bé per les defenses. I és com un substitutiu del cafè o del te, que ens pot ajudar molt, sobretot ara, per la circulació i tot.
0: Prenem nota, tu, escolta.
1: sí.
0: Podries dir el nom de la botiga, no?, també, que et conegui la gent. I
1: doncs
0: on
1: mira,
0: estàs?
1: La botiga es diu Almaté. I estem al final de la Rambla, Sant Jordi, que és el número 122.
0: Aquí a la ràdio estem al principi,
1: al final. Estem al costadet de l'Olivera, la famosa Olivera.
0: Molt bé.
1: I res, qui vulgui pues, pot venir, pot conèixer la botiga, pot conèixer el projecte, pot
0: que conèixer conegui a tu.
1: I qualsevol dubte que tingui, doncs pot venir.
0: I que et demani consells,
1: sí.
0: I això.
1: I també diré l'Instagram, perquè a vegades també estic molt a l'Instagram, que és almate.ripollet.
0: Molt bé. Fàcil. Molt bé. Doncs ara que t'he fet treballar, vull dedicar-te una cançó. Aviam si t'agrada.
1: Gràcies.
0: Escoltem-la.

0: marea.
1: Que Montse, t'ha agradat?
2: M'encanta aquesta cançó, Rosa.
1: Has donat el clau, no?
2: Sí. I a part té molt a veure, amb això.
1: La vaig estriar perquè decidir la teva decisió.
2: Sí, de deixar-ho tot.
1: I sube la marea, sube Montse Casanovas con su tienda. I escolta, et desitjo molta sort.
2: Moltes gràcies, Rosa.
1: Moltes gràcies per haver acceptat la meva invitació.
2: A tu, per convidar-me.
1: Ha estat una experiència
2: molt maca.
1: I pots tornar un altre dia, si vols, quan tinguis alguna novetat o alguna cosa. Gràcies. Em dius, ei, que vull venir.
2: Vale, d'acord? Ho tindré en compte.
1: Moltes gràcies i fins sempre.
2: Gràcies, Rosa. Adéu. Ens veiem.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 8.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Senyores, senyors, bona tarda. Què tal, com estan? Benvinguts un dia més al Com a Cases. Para no irnos, bebamos para no vernos. I avui al Com a Cases tenim un convidat molt especial, que jo vacilo de poder dir que és amic meu. És el Miquel Espàrrec. Miquel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Bona tarda.
0: Benvingut.
1: Benvingut.
0: Ben trobat.
1: Ben trobat en el programa. Clar, del Xavi. Cases.
0: Com a Cases. Com a Cases. Miquel, explica'm una miqueta per què ha canviat molt Ripollet de que tu, quan tu eres jovenet, sí, i això... De llavors fins ara, com has vist tu Ripollet canviada?
1: Bé, a part de la demografia, mm-hmm, que ha crescut,
0: sí,
1: aleshores penso que s'ha perdut una mica el poble.
0: El poble?
1: Com a poble. Ah. Com a aglutinador de les diferents activitats que es feien, inclús, vull dir... Tots ens coneixíem, mm-hmm, hi havia baralles de carrers... Carrer del Sol contra el Carrer Nou, Carrer del Sol contra els del cementiri. Vull dir, tot això era típic de les festes. El Carrer del Sol contra el barri xino.
0: Ah, el barri què?
1: El barri xino.
0: Què és el barri xino?
1: El barri xino és el que hi ha al costat de l'església. El barri aquest que hi ha ara, em sembla que hi ha un mecànic clamat, allò era el barri xino.
0: Ah.
1: Aquell...
0: Però era gent...
1: Aquelles quatre cases.
0: Era gent més xunga
1: No, era gent més xunga, no. Era, sempre s'ha dit barri xino.
0: I punto.
1: I punto, sí, sí. Allà vivia l'Uribe, els Vilar, mm-hmm, Miquel i Josep Maria Vilar, Joan Uribe, i després...
0: Bé, coses. Els Uribe. Uribe té nom de... nom de... ¿Quién eres? Soy Uribe. Chungo. Bueno, què més et puc preguntar? Mira que hi ha preguntes, a fer.
1: Llavors, bueno, he fet molts anys escolar. Mm. Escolar de Ripollet era tota una epopeia, perquè érem, jo que sé, al principi em sembla que van arribar a ser 80-90 escolans.
0: Mm-hmm. Què dius ara?
1: Que feien un esplai, jocs
0: ara?
1: I activitats.
0: 80-90 escolans?
1: Sí. Hosti,
0: però sí que tenia tira del mossèn,
1: això,
0: no?
1: Això de mossèn Josep, que li va fer molta il·lusió muntar aquest espècie de centre d'esplai, mm-hmm, que eren escolans. Llavors cantaven caramelles, havien muntat un grup, grups diferents, amb diferents folars, cada grup tenia el seu color, i jugàvem amb un vicari que es deia mossèn Joan, mm-hmm, i jugàvem amb els pinatons amb un escampat que hi havia allà, anàvem allà a jugar i a fer activitat. I aleshores, quan als vespres hi havia, com si fossin, ara actualment es diuen treballs extraescolars, mm-hmm, doncs llavors també hi eren pels escolans, en fèiem, i ho fèiem a la masia de Can Clos, que era una masia abandonada que està a la plaça de Can Clos.
0: Sí.
1: I allà venia el Pere Miquel, que ens feia música, Joan Valentí Balilla, que ens feia teatre, i el Brull, que ens feia ceràmica. I tu t'apentaves a alguna d'aquestes coses i anaves fent. Això va durar molt poc, perquè llavors ja la casa aquella es va vendre i van començar a fer pisos i es va tancar allò.
0: Ja. Yeah.
1: Però bueno, els escolans van continuar fent lo seu, cantant caramelles amb el Pere Miquel i el Benet, que també ens ensenyava música, que era la gent que cantava en el cor de l'església, mm-hmm, quan hi havia cor en l'església i tocava l'harmònium el Pere Miquel.
0: Molt bé, dèiem Miquel, és que hem hagut de parar el telèfon d'aquí, sí, va com va el telèfon aquest. Ja està, dèiem de que havies fet d'escolar o que reunies a tots els escolans d'aquí de Ripollet,
1: sí,
0: a l'església.
1: I els que cantaven caramelles, llavors sortíem cada dissabte sant i diumenge a cantar les caramelles. Dissabte al vespre cantàvem tres o quatre cases i anàvem a la església, i després el dematí, el diumenge, el dematí de Rams, ai, de Pasqua, llavors ja sortíem per tot el poble a cada carrer i a les cases dels senyors.
0: Feudals.
1: No feudals, però sí els senyors.
0: Els senyors
1: de Ripollet. Els Massacs, per exemple, anava el Manel Massacs i el

0: há muito tempo.
1: Deu meu.
0: E isso, tenho um marido petit, que era muito divertido. Tenho um marido petit, que quando se aixeca não pode caure del llit. Era molt divertida, rèiem quan la cantàvem, però bé.
1: Era això.
0: Això era... Les caramelles van durar fins... Jo tenia 14 o 15 anys. Mm-hmm. I ja van deixar...
1: I tu vas cantar? Tu vas cantar? Sí. Amb aquestes caramelles.
0: Sí, cantar i alguna vegada havia dirigit la colla.
1: Vale, perquè de fet el Miquel sí que dirigeix també, però és teatre, sí, més que caramella. A què t'has dedicat tu?
0: Bé, llavors, després d'això vam estar un grup de joves, va venir la UEC, que en dèiem, la UEC era
1: la web.
0: El paraigua.
1: La UEC? No.
0: UEC. Unió Excursionista de Catalunya.
1: Vale.
0: Hi havia el SEC i la UEC. Això és a Barcelona. I la UEC, ens vam fer petita fracció de la UEC aquí a Ripollet. Hi havia tota una colla, vam muntar com un club juvenil a l'empara de la UEC, fèiem excursions, fèiem sardanes, fèiem teatre i cada grup feia alguna coseta.
1: Ah, on es ballaven les sardanes?
0: Les sardanes, bé, de fet, el grup de la UEC, que llavors jo formava part de les sardanes, vam començar a muntar l'aplec de Ripollet.
1: Molt bé.
0: Sembla que els tres primers aplecs els vam muntar llavors nosaltres. El meu pare ens feia la llista de les sardanes i la que passàvem en les
1: coples. Però el teu pare no tenia ni puta idea de les sardanes, no?
0: El meu pare era mestre de sardanes i era mestre de gitanes.
1: Veus.
0: I va portar les sardanes a Ripollet.
1: Que si no m'expliques, sí,
0: sí.
1: Això.
0: Sí, el meu pare, el de Cal Mariano, era el mestre de les sardanes de Ripollet, sí.
1: Sí.
0: I llavors ell ens feia les llistes que havíem de... Perquè ell coneixia totes les sardanes, d'anys de ballar sardanes, coneixia les llistes, ens feia les llistes, nosaltres les passàvem a les orquestres o a les coples, i les coples deien, hòstia, aquesta no, que és molt complicada, bueno, aquesta sí. I ens feien les
1: sardanes.
0: Aquest aplec el fèiem, jo no me'n recordo com se diu, als jardins, on ara em sembla que hi ha l'ambulatori.
1: L'ambulatori, sí.
0: Doncs a darrere hi ha uns jardins, doncs allà es van fer els tres primers aplecs de Ripollet, els van fer allà.
1: Ah, molt bé, molt bé. O sigui, i a poc a dia d'avui. Les sardanes han triomfat a Ripollet, eh? Muntar les sardanes,
0: sí, sí,
1: digo...
0: Sí, llavors ja va venir els Moya, Noia,
1: sí,
0: que el seu fill i ell també va col·laborar força i van muntar ja l'associació de sardanes. Que llavors jo ja, això ja no hi era.
1: Aquí ja no, ja vas marxar.
0: A mi ja m'havien fotut fora.
1: Hasta luego, explica'm això.
0: A mi ja m'havien fotut fora de Ripollet.
1: Qui va fotre fora? A veure, explica'm. A veure. Ens fotem amb els capellans, no? Digue.
0: Sí, els capellans. Quan va acabar mossèn Josep Llaveries,
1: sí,
0: va venir un tal mossèn Isidro.
1: Ah.
0: Que era una mica...
1: Ja té cara de mafiós, aquest, eh?
0: Mafiós no, però sí que era molt carca, tan carca que ja no pot ser més. O sigui, encara anava, li va saber greu fer la missa de cara endavant, com ja es feia. I llavors va portar un vicari, a més, que es deia mossèn Sebastià, que aquest és el que realment ens va fer fora a tota una pila de colla. Portàvem un esplai a Cal Mingrat, i allà fèiem esplai, Jacint Padró...
1: És que em parles de Cal i Cal i jo no
0: la
1: tinc
0: Laura.
1: Cal de res.
0: Ah, això era allà baix, de tot.
1: Ah, val.
0: El carrer Balmes. Carrer Balmes, no, carrer Calvari, i a darrere, que hi havia la torre del Calfont,
1: sí,
0: allà hi havia el Cal Mingrat, que era una torre, una masia molt gran, que tenien un jardí i unes places. I allà fèiem esplai. I un dia es va presentar aquest senyor, mossèn Sebastià, amb un megàfono, tres monitors, i ens va dir: nois, s'ha acabat l'esplai. Ara els monitors seran aquests tres, perquè el mossèn vol que siguin aquests tres. I això ho dèiem, un megàfono, amb un espai d'uns 30 metres quadrats. Imagineu com els nens estaven tapant-se les orelles i els monitors vam deixar l'esplai. Jo llavors, per casualitat, ja estava fent teatre a Cerdanyola, amb el grup que es deia Badabadoc,
1: sí.
0: I fèiem teatre.

0: hi havia unes playes a Danyola que estava més o menys havien començat, però ja s'estava intentant morir-se. I llavors jo m'hi vaig posar a ajudar-los una mica a estar amb ells, perquè ja portava un bagatge de com es play. I sí, sí, els va agradar molt que m'hi posés. I vaig conèixer la dona.
1: Ah, bueno, està bé, està bé.
0: I aquí la Rosa Maria, i aquí ja... Llavors ja em vaig quedar a Cerdanyola, a l'esplai. Vam reformar una mica l'esplai, vam donar una volta a l'esplai. I des de l'esplai, aquest esplai, ara ha fet 50 anys.
1: 50 anys de l'esplai. Que es diu?
0: És dels esplais Club Infantil Cerdanyola.
1: Clupi.
0: Clupi.
1: El Clupi. Val.
0: Ara més o menys ha plegat, no sé, està mig plegant o ha plegat. Però bueno, fins ara havíem fet el 50 aniversari.
1: Ah.
0: Perquè això va ser... l'any 50, el 22, el 72, el 73.
1: Ah, va.
0: Va començar. I doncs el 23...
1: A punt de morir el Franco, eh? Vull
0: dir, sí, el Franco va morir quan estava...
1: El 75.
0: El 75. Estava amb els monitors a Cassà de la Selva fent una trobada. I vam veure per la tele. Vam veure una ampolla de cava.
1: S'ha mort el Franco, bé!
0: Jo vivia a Ripollet.
1: Sí.
0: Continuo vivint a Ripollet. Al carrer... No, carrer del Nord.
1: No.
0: Carrer del Nord.
1: A on està el carrer del Nord? El carrer Nou és aquí al costat de la
0: plaça. No, jo vivia al carrer del Nord.
1: Vale.
0: Al carrer del Nord. A casa de la mestra, que em deien. La mestra es va morir i llavors estava abandonada. I va anar-hi l'esplai.
1: Ah.
0: L'esplai que havia marxat d'allà, d'aquell esplai, es va tornar a muntar allà al carrer Nord.
1: Ah.
0: Amb la condició de que si jo un dia ho necessitava, doncs buscarien un altre local.
1: Marxaven, creu tu.
0: A mi la meva iaia me l'havia deixat d'herència, i quan ja ens vam casar amb la Rosa Mari, vam dir, bueno, doncs ens arreglem la casa que em toca, i vam anar arreglant-se la casa del carrer del Nord, i allà vam començar a viure. Tot i estar amb el Club Infantil i el Teatre de Cerdanyola. Llavors fèiem les reunions de l'esplai, per exemple, al carrer del Nord. Les reunions d'esplai de Cerdanyola les fèiem al carrer del Nord. Jo vaig muntar una botiga a Cerdanyola, i em vaig quedar a viure pràcticament... tota la... menys a dormir, venia a Ripollet.
1: Ben fet. Molt bé. Bé, i aquesta és la teva història, eh?
0: Aquesta és la meva història.
1: Sí, però n'hi ha més encara, eh?
0: Sí, sí.
1: N'hi ha molta més. El Miquel resulta que a Cerdanyola va anar a muntar també un grup de teatre.
0: Sí, però bueno, això...
1: Bueno, l'han muntat durant molts anys. Quan fa que muntaves teatre? Va, ara,
0: a Cerdanyola he portat tres grups de teatre.
1: Sí.
0: Un que es diu Badabadoc, un grup de pares d'una escola, que era l'AMPA.
1: Sí.
0: I quan l'AMPA es va quedar, van continuar llavors en l'altre grup que tenia Cerdanyola muntat. I això, fèiem teatre. Després van tornar a fotir, ens van tornar a sortir un altre grup d'AMPA, i la gent que era de l'AMPA els van dir, hosti, doncs demaneu al Miquel que us faci la direcció. I vaig tornar a anar a fer l'AMPA, l'AMPA dels Saltells, a director, i ara tinc moltes amigues de l'AMPA aquesta.
1: És a dir, que estic parlant amb un director de teatre.
0: Bueno.
1: Bé. Un director, directoret. Sí. Diguem-ho així. Escolta'm, t'he preparat unes preguntes, que és l'entrevista dins de la mateixa entrevista. Veus el d'això? Començaríem. Un músic.
0: Lluís Llach.
1: Una ciutat.
0: Girona.
1: Una pel·lícula.
0: Dersu Usalà.
1: Enzo què?
0: Dersu Usalà. És la història d'un...
1: d'un...
0: De la tundra de la Sibèria.
1: Ah.
0: D'un soldat que va a la Sibèria a fer d'agrònom, i l'acompanya aquest senyor, i el fa viure a la tundra a la seva manera.
1: Una cançó.
0: L'Estaca.
1: Ah, vale. Una platja.
0: La Fosca.
1: Ah. Un poema.
0: I tots els de la Joana Raspall.
1: De la Joana Raspall. Sí? Sí. Estan bé?
0: Sí.
1: Sí? Te'n sabries dir algun o te'n no. recordes d'algun?
0: No. No, la memòria aquesta la tinc total. Però la Joana Raspall m'agrada molt i tinc tots els llibres d'ella. Mm. Bueno, alguns llibres d'ella, perquè alguns els costa molt de trobar i els trobes a 300 euros.
1: I dius, però no, no. Però va ser que no. No. Un llibre.
0: Un llibre. De mares a fills.
1: Què? De mares a fills. Sí, a bon llibre. Bon llibre. No en tens del naixement, tampoc.
0: Hòstia, d'un grec, que no recordo com se diu. Calafatis.
1: Bueno, una cosa d'aquestes.
0: Calafatis.
1: Un personatge.
0: Un personatge... Ja tenien pocs d'aquests.
1: Personatge, hi ha molts personatges. Tu ets un personatge, per exemple, no? Ah. Ho sé. Polític, per exemple, algun personatge polític? No.
0: Polítics no m'agrada cap.
1: No, mola.
0: No entenen el que és la política.
1: No sé, però algun, no sé, alguna persona que t'hagi copsat a tu?
0: Ah, mira, la Rosa Maria Domenjú, que em va ajudar molt quan era jove.
1: Molt bé. Un somni. Allò que voldria ser i no has pogut ser, per exemple, no? I què? Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Costa molt, això.
1: Ha fotut treballar el cervell, eh?
0: Sí,
1: eh? Què és el que has volgut ser i mai has pogut ser? Això és una ajuda, eh?
0: Moltes vegades ser coherent amb mi mateix, que a vegades costa molt de ser. Mm-hmm. Intento fer-ho, però a vegades falles, no? A vegades no acabes de...
1: Et costa.
0: D'ajustar-te. Va. Però, bueno, ser coherent amb un mateix crec que és un dels somnis...
1: Que persegueixen. Un olor, un perfum, un aroma...
0: La rosa.
1: Un record de la infància.
0: Tinc molts.
1: De la infància, no de joventut, eh? De la infància. De quan eres petit.
0: Quan era petit... Tinc un record que és molt tètric, però bueno...
1: No, és un record. És
0: la meva iaia vestia morts aquí a Ripollet.
1: Ah, molt bé.
0: Anava a vestir morts. Mm. I diverses vegades, però una vegada em va llevar a les 4 de la matinada perquè no s'atrevia a baixar sola fins al carrer Monturiol.
1: Sí.
0: O no, Torres... Bueno, després de Monturiol és... Maria Torres. Allà s'havia mort una senyora i no s'atrevia a baixar sola i em va despertar i vaig haver d'anar a ajudar-la a vestir a la senyora aquella i em vaig estar allà al costat ajudant a la meva iaia i això ho tinc molt gravat perquè sí, jo devia tenir 8 o 9 anys llavors això queda.
1: Te'n recordes.
0: Tinc més de divertits, però aquest és...
1: Escolta'm, un record de joventut, ara.
0: Un record de joventut.
1: La gent diu, quan vaig conèixer la meva dona, per exemple, no? No, però no... No
0: vam tenir el primer fill.
1: Ah!
0: Que vam deixar de fumar.
1: Ah! Molt bé.
0: La filla, vaja.
1: Ah, molt bé. Tens fills, dius? Llavors?
0: Dos fills, sí.
1: Quants?
0: Una noia i un noi.
1: Bueno, vale.
0: I quatre nets.
1: I quatre... Una canalla. Una conilla tens a casa, tu. A veure, un neguit.
0: Neguit. La memòria.
1: La memòria.
0: Perquè a vegades totalment se'n va de la memòria. La memòria present. Em queda més memòria antiga,
1: sí,
0: que això ja ho diuen els que parteixen de segons quines enfermetats,
1: sí,
0: i la memòria present la tinc més oblidada.
1: Més oblidada. No tindràs Alzheimer, per exemple. És una de les malalties que em passa això.
0: Bé, ara m'estic...
1: A veure, una beguda. És fàcil, eh?
0: Una beguda... La ratafia.
1: Ah.
0: És la que...
1: Que t'agrada. I ja està. Un menjar.
0: Hòstia. Jo tinc la sort de tenir a casa amb una cuinera. Una vegada, fent broma, em van preguntar per què em havien casat.
1: Ja.
0: Amb la Rosa Mari i vaig dir per la cuina.
1: Per la cuina.
0: Llavors és molt difícil de dir perquè fa uns plats que són espectaculars. Vull dir, ja està, últimament està fent un osobugo.
1: Ah, oh, osobugo.
0: Que l'altre dia sí, us ho deia que és... O l'altre... I ara fa una... La galta de vedella, o... Sembla que en diuen el... Una galta de vedella,
1: sí,
0: guisada, que és una carn molt fina, molt fina. O la... La galta de porc, que també la fa espectacular.
1: Exquisita. Tot el que fa la Caradona és exquisit. Ja està.
0: És una gran cuinera. Ha treballat molt de cuina, ha fet professora de cuina.
1: Molt bé. Que... Doncs està clar que sí. És la teva dona. És la cuinera, la dona. Un color.
0: El verd.
1: Una flor.
0: La margarita.
1: La margarita. Però per què? Perquè es desfullava o... Eh? Allò...
0: Sí, te quiero o no te quiero. És petita i és molt dolça.
1: A veure... Un lloc perdut.
0: Un lloc?
1: Perdut. Perdut. Perdido. Un lugar perdido.
0: Un lloc perdut.
1: Sí, que te'n recordis tu. Un lloc perdut. Està perdut a...
0: Ah, Castellcir.
1: Ah, Calce, què?
0: Castellcir.
1: Això és un poble?
0: Sí. Ah. Un poble al costat de Castellterçol. Hi vaig anar a fer de colònies, les primeres colònies. Mm. Vam anar a la rectoria de Castellcir i allà vam fer les primeres colònies que jo vaig anar quan tenia 11 anys.
1: Ah. I què fèieu a aquestes colònies?
0: Era un capellà que ens portava a les colònies i fèiem... el menjar els feia la meva mare. Menjàvem a terra, en campament.
1: La cuinera.
0: Dormíem a la rectoria, amb unes màrfegues que no hi havia sacs ni llençols, on les fèiem nosaltres, amb palla, que ens donava una pagesa d'allà.
1: Sí. Tranquil, sí.
0: I Castellcir ara és un poble, hem fet ja... Com tots els pobles petits de Catalunya, ja s'ha urbanitzat i han fet casetes petites.
1: Miquel, un record per algú. Per algú.
0: Per algú.
1: Per algú. Alguna persona que te'n recordis d'ella, que no viu, o sí que viu, a una persona que sigui important per tu, al teu pare, a la teva mare, no sé, moltes persones, no sé. Un record per algú, de què et vulguis en recordar.
0: Jo me'n recordo, del meu pare i la meva mare me'n recordo molt sovint, perquè tinc coses a casa que són d'ells, i un calçador, que quan me calço la sabata...
1: Et fots el...
0: No l'havia fet el meu pare. Hola, papa.
1: Ah, doncs pues mira. ja t'has recordat, el ton pare. Molt bé. Per últim, com veu Ripollet avui en dia?
0: Veig Ripollet com tots els pobles que s'ha perdut la identitat de poble. A més s'ha perdut la cultura, la cultureta no, perquè ara es fan moltes festes i molts espectacles, però l'espectacle, vull dir, el teatre, per exemple, jo sempre l'he viscut des de dintre i sempre penso que el teatre ha de ser fet per la gent del poble. Vull dir, penso que aquí a Ripollet encara queda els Amics del Teatre, que encara fan teatre.
1: Sí, Amics del Teatre, de Ripollet.
0: Sí. veig que això cada vegada està menys.
1: Ja cada cop menys.
0: Ja cada cop menys.
1: Tu voldràs dir la tradició, no?
0: La tradició aquesta.
1: De poble.
0: La tradició de poble, que abans es feia teatre amb alguna cosa d'allí, amb alguna cosa que et fes pensar, amb alguna cosa que declarés alguna intenció. Ara es fa el teatre per riure, per passar-s'ho bé i sentar-se allà i mirar-ho.
1: I com era el teatre abans, Miquel?
0: Bé, era compromès, no? Molt més compromès que ara, vull dir, molt més social.
1: Potser era més polític que ara, per entendre'ns?
0: Jo no polític, sinó diria social. Com a societat, per fer créixer la societat. Sempre he dit jo que la política pels polítics, i si no creixem com a persones des de baix...
1: Ja.
0: No farem polítics bons. Ja. Polític és vigilar pel poble, ara vigilen per ells només.
1: L'altre dia em deien que fer política és des de que t'aixeques, fiques el primer peu.
0: Sí, segurament.
1: Surts del llit... Només sortir ja estàs fent política, diuen.
0: Sí, segurament, però per un mateix.
1: Ah, sí, senyor.
0: Jo entenc la política pels altres.
1: Val.
0: I aquesta política que tu m'estàs dient em sembla que és la política per un mateix.
1: Clar
0: que fem política per nosaltres mateixos, fem coses perquè nosaltres ens vagin bé, però els polítics haurien de fer coses per anar bé al poble. No per anar ben vells.
1: És a dir, això és la professió de polític ja porta això.
0: Llavors la professió pel poble. Ja és.
1: Clar, treballar
0: però
1: pel
0: la política poble. Sí que, com a política, sí que fas política, tu fas política, si vas amb cadira de rodes, fas política per anar pels carrers que més t'agraden, no vas pels carrers
1: perquè arreglin els carrers, clar. Fas política perquè arreglin els carrers i que transformin la ciutat.
0: Això és fer política per un mateix, però per fer política pel poble és fer política pels altres, no per ells, com ara estan fent.
1: Ahà. Escolta, Miquel, jo t'he demanat una cançó, una cançó per acabar l'entrevista. Doncs acabaríem l'entrevista, Miquel. Gràcies per haver estat avui aquí, al Com a Cases. I t'esperem properament a quan et torni a visar. I ara anem a fotre un cafè un altre cop.
0: Mentre em convides al cafè. Ja.
1: Sí, no és pesadero. No, el tio no sabe nada, el tio.
0: La cançó la dediquem a la gent de València que està patint aiguats, que va patir aiguats i que continua patint aiguats.
1: Molt bé.
0: És la cançó d'en Raimon, El meu poble...
1: El meu poble no plou bé, no?
0: No plou, no sap ploure.
1: O no sap ploure. Doncs escoltem la cançó.

No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entràvem cadàvers de pocs anys. Oblida el llamp, oblida el tro, de la pluja i del bon temps, oblida el món del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, des del carrer Blanc de Xàtiva. Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?

Oplau pak, oplau massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe.

0: Són les 10.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
3: Va, cago en la mare que et va matriculant.
2: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.

Gabon, Gary, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs mira, com sempre ja estem disposats a començar com totes les setmanes i com sempre amb el record del nostre papi Cifu fent-nos nostra aquella frase seva que en castellà, i nosaltres la traduïm al català, deia així: benvinguts a aquest programa de jazz per tu que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor, amb tot el nostre afecte des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals que li donen suport, que l'emeten a través de les seves emissores d'AFM i que també hi han diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a Spotify o a l'e-books, entre d'altres, i que també tenim aquesta adreça, aquesta és www.andreujazz.com, www.andreujazz.com, si us ve de gust, des d'aquí us podeu apropar una miqueta més al nostre espai jazzístic, i allà trobaràs doncs diversos enllaços, diversos links que et duran a llocs interessants, d'això que tu i a mi, Jazzwomen and Jazzmen, ens agrada el món del jazz. Bé, avui el nostre programa d'aquesta nit continua amb la biografia que vam encetar d'un gran, del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, dit tot això, espero que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, i avui amb aquesta segona part, disposats a començar aquesta segona part amb homenatge a un dels grans gegants que ens va abandonar ni més ni menys que el passat 25 de maig. Nosaltres ja vam fer aquesta primera part que trobareu, si ho desitgeu, a través d'aquestes www.andreujazz.com amb diversos enllaços, i li dediquem, com no, la segona part a aquest gran gegant, com us he dit, el gran colós de la història del jazz, ni més ni menys que a Sonny Rollins. I ens vam quedar amb la primera part sobre l'any 1956, i hem de recordar que el 56, doncs bé, Sonny Rollins va començar a enregistrar el primer d'una sèrie d'enregistraments històrics publicats precisament amb el seu propi nom. I a més, amb tots ells va introduir la pràctica, ara bastant comú, de tocar bop en compàs 3-4. Va ser un dels grans innovadors, sobretot d'això, que ja s'havia fet, però que Sonny Rollins va ser el principal referent a seguir. Entre d'altres, el tema Saint Thomas, que avui escoltarem, va iniciar les seves exploracions dels patrons del calipso, i Blue Seven, un dels temes que sentirem avui, ho avancem, va ser aclamat per Gunther Schuller com a demostració d'una nova manera, va dir ell, d'improvisar temàtica, en la que el solista, com a demostració d'aquesta manera única i intransferible, desenvolupa motius extrets del seu tema, o sigui, de la seva pròpia idea en quant a la melodia, doncs extreu totes aquestes possibilitats. Way of West, un altre dels àlbums, aquest del 57, que també seguirem avui, va ser el primer àlbum de Rollins, amb un trio de saxo, contrabaix i bateria. Ahir Sonny Rollins ens va oferir una solució a les, diríem, les seves dificultats de llarga data amb pianistes incompatibles, i va exemplificar la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre material trivial. Sabem que Sonny Rollins tenia certa dificultat a l'hora d'escollir alguns pianistes. Wagon Wheels o I'm a Hulk Hogan, o per exemple aquell It Could Happen to You, també del 57, van ser el primer d'una llarga sèrie d'enregistraments en solitari sense acompanyament. I després va aparèixer el 58 el The Freedom Suite, que van presagiar les postures polítiques adoptades en el jazz a la dècada dels 60. Durant els anys 1956 a 1958, Rollins va ser àmpliament considerat el saxofonista tenor més talentós i innovador del jazz. Doncs bé, nosaltres ens quedarem repassant una miqueta aquest període amb el qual hem presentat una mica de què anirà avui al nostre espai, i recordareu que ens vam quedar amb aquella magnífica intervenció, a part de, ja sabeu que al final us oferim concert de Sonny Rollins a la part final del programa,

Quartet with John Coltrane va aparèixer aquest meravellós àlbum que duia per títol Tenor Madness. Pues bé, anem en companyia de Rollins i Coltrane i recordem aquest enregistrament històric del 24 de maig del 56, aquest Tenor Madness, amb Sonny Rollins al tenor, John Coltrane al tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabaix, Philly Joe Jones a la bateria, i aquesta obra mestra, aquest Tenor Madness, perdó, comencem amb aquest blues, aquest meravellós històric blues en companyia de Rollins i John Coltrane.

Caram, eh? Un bon tros de història que ens acabem d'emportar amb aquesta segona part a la biografia de Sonny Rollins. I en aquesta ocasió, Sonny Rollins, al costat del gran quintet dels 50 de Miles, el seu gran primer quintet de la història del jazz, de Miles Davis, que eren doncs, al costat de John Coltrane, de Red Garland, de Paul Chambers i de Philly Joe Jones, que eren aquest gran quintet de Miles dels anys 50. I el tema que escoltàvem, aquest Tenor Madness, aquesta peça que és doncs bé, un blues a 12 compassos, un tema que dura aproximadament 12 minuts 16 segons i que, bé, l'estructura dels solos és especialment interessant perquè després d'aquests solos individuals, doncs, ja hem escoltat que hi havia una llarga secció de quatres entre els músics. I començava a obrir foc John Coltrane, que és qui obre les improvisacions, fa aproximadament ha fet 7 coros de blues magnífic, això sí, deixant ben entès que en aquell moment ell, al igual que Rollins, no ens oblidem, era un dels models d'improvisació més avançats, per no dir el més avançat del moment. Ja estàvem en aquell any on ja John Coltrane començava a emergir de manera notable, al igual que paral·lelament Sonny Rollins, que és el que agafa el relleu de Coltrane i després desenvolupa el seu solo. El solo possiblement de John Coltrane més contemporani, més modern, més accelerat, jo crec que el de Sonny Rollins encara jugant més sobre la melodia, més humorística, més diria jo, més terrenal i més intens. Aquestes són les meves apreciacions. Després apareixia el primer solo de piano, després dels dos tenors de Red Garland, com sempre, amb aquest equilibri seu incombustible, i com no, després el gran mestre Paul Chambers del contrabaix, que bueno, ens brindava un solo de baix bueno, relativament breu per la llargada del tema. I després venia una de les parts estel·lars del tema, que era bueno, aquests intercanvis de quatres on Coltrane i Rollins, Coltrane primer, Sonny Rollins després, doncs com es diria en castellà, se baten el cobre amb Philly Joe Jones desenvolupant doncs aquests quatres magnífics. Després, posteriorment, hem escoltat com tornen a aparèixer Coltrane i Rollins amb nous intercanvis per acabar el tema, tornar-lo a reexposar i deixar aquest trosset d'història avui amb el nostre espai, recordant aquest gran trobament entre aquests dos monstres i aquest Tenor Madness, recordem, del 24 de maig del 56, ahir estaven, com no, Sonny Rollins al tenor, en companyia de John Coltrane, també el tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al baix i Philly Joe Jones a la bateria, ja sabeu, el quintet de Miles d'aquella època. Bé, i ens anem pel que molts de nosaltres, ja diria per una immensa majoria, és el gran disc de Sonny Rollins. Ens anem ni més ni menys que amb aquest saxofon Colossus. El disc més, un dels discos històrics més emblemàtics de la història del jazz, un d'aquests discos que molts de nosaltres tenim com la referència quan volem sentir una obra mestra, perquè tot ell, des de principi a fi, és una autèntica obra mestra. Però no ens podem estar també de continuar amb blues. I és que anem amb aquest Blues 7. Aquest extraordinari tema, jo diria galàctic tema, que representa un abans i un després, com tot el disc, de Sonny Rollins. I què té d'especial aquest Blues 7? Doncs bé, que la peça està basada en una estructura de blues, també com l'anterior, de 12 compassos, en si bemol. Està a un tempo mitjà de swing, però el més interessant és que Rollins no tracta el blues com una simple seqüència de canvis sobre el qual improvisar, sinó que el que fa és extreure material melòdic del propi tema i transformar-lo durant la improvisació. Anem a escoltar-ho? Doncs anem a sentir aquesta meravella, aquesta obra mestra que pertany a aquest saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956 i en companyia d'ells ni més ni menys que Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Max Roach, ni més ni menys, a la bateria. Van Gelder Studios, Hackensack, New Jersey, 22 de juny 1956, i aquest tros d'història, aquest inoblidable Blues 7. Fixeu-vos en què fa el mestre Sonny Rollins.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records, descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

un tros d'història enorme que acabem d'escoltar, i vosaltres, els bons, les bones jazzwoman i els bons jazzman, doncs esteu segurs, segurs, segurs de que el que veu de sentir és tota, com dic, una obra mestra indiscutible. Perquè estem al davant d'aquest àlbum, aquest Saxophone Colossus, que aquest Blue Seven al costat de tots els temes que inclouen aquest àlbum, com el You Don't Know What Love Is, el Saint Thomas, el Stroud Road o el Moritas mateix, són una autèntica obra mestra musical del segle XX. I com deia en Sonny Rollins, mostrant-nos aquesta sensació tan narrativa, tan especial, tan, com dient, ara faig un solo d'acords, o sigui, ell no sembla que ens digui, ara vaig a fer un solo d'acords sobre els acords i ja està. No, no, ell ens diu, què puc fer amb aquesta melodia? I aquesta és una de les raons per les quals aquest solo té una sensació tan narrativa, tan especial. A l'ordre de solos que hem sentit aquí, hem marcat, doncs, com no, Sonny Rollins, el primer d'ells, Tommy Flanagan, el segon dels solos, atenció a Max Roach, ara us dic el què, Max Roach el tercer, i Sonny Rollins després, i després un intercanvi entre Rollins i Roach, amb dos passatges breus per el senyor Doug Watkins, extraordinari també. Però, com us dic, hi ha un detall molt interessant, a part del que ens diu Rollins, que és amb el propi Max Roach. El solo de Max Roach no és un típic solo de bateria posat allà, doncs, bé, perquè toca i toca el tron de la bateria. No, no, no. Durant el solo de Max Roach, no sé si heu apreciat com manté present aquesta estructura harmònica i melòdica del blues, de la pròpia, del propi blues que estava narrant-nos Sonny Rollins, i de quina manera interpreta aquesta melòdica del tema i del propi blues. No està simplement acumulant, podríem dir, tecnicismes, redoblaments, accents i velocitat. No, no, no, no. El propi Max Roach, si fem una anàlisi detallada d'aquesta intervenció, està construint el solo sobre aquests canvis harmònics del Blue Seven, i fins i tot interpreta la melodia mitjançant el llenguatge de la bateria. Això, el solo de Max Roach és absolutament d'estudi, és una absoluta meravella, una absoluta obra mestra, com el de Rollins, aquesta narració, aquesta capacitat de poder fer amb un solo de blues bàsic, podríem dir així, podrien crear 20 temes més gràcies a la inventiva genial del gran Sonny Rollins. Ha de dir que Tommy Flanagan, a més, amb el disco és extraordinàriament discret, el seu piano mai competeix amb Sonny Rollins i li proporciona sempre aquest marc harmònic molt clar perquè, doncs bé, el saxofonista pugui desenvolupar extraordinàriament, com hem sentit, aquestes idees. I Doug Watkins, que també està ahí, és una peça fonamental per donar pes, sobretot pes i sobrietat al swing. El seu baix, juntament, com dèiem, amb Roach, proporcionen aquesta sensació de moviment constant, però mai excessivament carregat. Una absoluta obra mestra. Ahir ens hem quedat recordant aquest Blue Seven, que pertany a aquest gran saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956. Sonny Rollins al tenor, Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Max Roach a la bateria. Tot una obra mestra.

Bé, i qui havia conegut, i així ho vam fer a la primera part molt bé i molt de prop a Sonny Rollins, va ser el propi Thelonious Monk. Doncs bé, ara tornem amb Thelonious Monk i tornem a un altre enregistrament d'aquests que, com el Blues 7, no pot faltar a la vostra discografia. En aquest cas, liderat pel nostre estimat Monk, i el títol de l'àlbum és aquest, ni més ni menys, que aquest Brilliant Corners. Ahí està el nostre estimat Sonny Rollins amb dues formacions, o sigui, una, podríem dir, amb Ernie Henry, el sexual, el propi Sonny Rollins, el tenor, Monk al piano, Oscar Pettiford al contrabaix i Max Roach a la bateria, amb el primer dels temes que escoltarem dintre d'aquest disc, que és ni més ni menys el Brilliant Corners. I després, el segon dels temes que escoltarem d'aquest disc, que aquest Bemsa Swing, aquests dos meravelloses composicions de Monk, i en aquesta ocasió ahir estarà acompanyat per Sonny Rollins, per Clark Terry a la trompeta, el propi Sonny Rollins al tenor, Thelonious Monk al piano, Paul Chambers al contrabaix i Max Roach a la bateria. El primer, el Brilliant Corners, enregistrat, això sí, dintre del mateix àlbum, el 15 d'octubre de 1955, i el segon, aquest Bemsa Swing, enregistrat el 7 de desembre de 1956, o sigui, quasi mes i mig després. Anem amb aquesta altra obra mestra, amb Monk, Rollins i aquest Brilliant Corners. Brilliant Corners i Bemsa Swing.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Caram, caram, caram, eh? Ens hem quedat amb aquest àlbum enregistrat el 15 d'octubre de 1956, aquest Brilliant Corners, liderat en aquest cas per Thelonious Monk. I anem pels temes. Primer hem escoltat aquest Brilliant Corners, que és una peça, hem de dir, extraordinàriament difícil. És una d'aquestes composicions més complexes de Monk. La forma no és, podríem dir, la típica estructura regular de 32 compassos, sinó que el tema té seccions de longituds així molt irregulars, i a més Monk doncs fa que la banda alterni dos nivells de tempo. Vosaltres haureu apreciat doncs aquests dos nivells, que el primer doncs apareix en un tempo més contingut i després es passava a double time, a doble temps, i això era una gran dificultat. Fins i tot hem llegit que es van arribar a fer aproximadament 25 preses d'aquest tema, i la versió que coneixem a l'àlbum doncs va haver de ser muntada a partir fins i tot de diferents preses, perquè no hi havia una completament satisfactòria de principi a fi pel sempre exigent Thelonious Monk. I era Sonny Rollins precisament el que obria el tema amb el seu solo, era el primer solista, i feia el seu solo doncs bé, respectant molt clarament aquest caràcter melòdic del tema. I ell sí que afronta aquests canvis de tempo doncs bé, amb una seguretat absoluta, amb una manera doncs tranquil·la d'enfrontar-s'hi sense absolutament cap dificultat. Després apareixia Thelonious Monk al piano, doncs que ahir veiem com no es dedicava només a demostrar virtuosisme, sinó que estava jugant amb els silencis, les dissonàncies, els accents i fragments d'aquesta pròpia melodia. Herney Henry apareixia en tercer lloc, i és especialment interessant perquè Monk en aquell moment ja heu vist que deixava de tocar el piano mentre Henry estava improvisant, i precisament ho va fer per no dificultar-li l'orientació difícil, torno a dir, dels temes dins d'aquesta peça, repeteixo, tan complicada. I per últim, Max Roach a la bateria. Hi ha un passatge solista de Max Roach que aprofita doncs bé, especialment aquests canvis de tempo i els silencis de la composició d'op per crear polirítmia creativa a dojo. El gran atractiu de Brilliant Corners, diríem, que és que Rollins és el primer que aconsegueix convertir aquella arquitectura gairebé impossible de Monk en improvisació fluida. Monk li havia demanat que utilitzés la melodia com a punt de partida del seu solo, ens posa aquí en llibret, i Rollins ho fa, doncs ja ho heu vist, d'una manera extraordinària. I després hem escoltat aquest Bensa Swing, que és una composició molt més compacta i directa que Brilliant Corners. El tema té aquella característica escriptura de Monk en què, doncs bé, una melodia aparentment senzilla està plena d'accents, desplaçaments rítmics i petites sorpreses harmòniques. I hi ha un element sonor a més, no sé si us he fixat, molt particular, i era que Max Roach està tocant els timbals. Sí, Max Roach ahir, a part de la seva bateria, porta els timbals. Els solos són el primer Monk, Rollins, un breu però sempre agraït solo del grandíssim Clark Terry, i acaba el tema amb un altre solo marca de la casa de Thelonious Monk. Ens hem quedat amb aquesta altra obra, aquest Brilliant Corners, repetim, amb dues formacions, però Sonny Rollins amb les dues d'elles, una del 15 d'octubre del 1956 i una altra del 7 de desembre del 56, en companyia de Thelonious Monk i en la seva obra mestra, com no, Brilliant Corners. Bé, ens anem amb Way Out West, del 57. Aquest va ser el primer àlbum de Rollins amb un trio de saxo, contrabaix i bateria, i que, com dèiem abans, ens va oferir una solució a les seves dificultats que ell sempre tenia de sempre amb uns pianistes que ell considerava que eren incompatibles amb el que ell volia dir. I aquí ens va exemplificar, diguem, la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre aquest material tan meravellós del Way Out West, una altra de les grans obres mestres de Sonny Rollins. Nosaltres ens quedarem amb ell i ens quedarem acompanyat de, fixeu-se, quins elements, ni més ni menys que de Roy Brown al contrabaix i Shelly Man a la bateria. Vaya tros de disco, vaya obres mestres aquesta nit. Sonny Rollins i el seu trio. Repeteixo, Sonny Rollins al tenor, Roy Brown al contrabaix, Shelly Man a la bateria.
pels Estudis Contemporari, un àlbum enregistrat a Los Angeles el 7 de març de 1957. I com no, ens quedem amb dos clàssics d'aquest àlbum, el I'm an Old Cowan i aquest Vaughan Wells, dos obres mestres més, aquesta nit totes obres mestres indiscutibles del gran, del grandíssim, del genial Sonny Rollins. Som-hi.

Blue Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

Bé, aquí tenim el nostre Sonny Rollins acompanyant a Javi Lincoln, ni més ni menys, i ens hem quedat amb una altra obra mestra. I és que és una nit d'obres mestres, totes les que hem sentit, totes, absolutament totes, era el moment de màxima fecunditat on començava a créixer el gran geni i tot el que tocava era or. I ahir ens hem quedat amb aquests estudis contemporani a Los Angeles, un dia tal com el 7 de març de 1957, amb aquests meravellosos dos temes. Aquest I'm an old cowboy, o sigui, soc un vaquer, aquest seria més o menys el títol, soc un vell vaquer, i aquest Way Out West, que crec que abans us he dit un altre tema, no? Hem sentit el Way Out West, que és, diríem, traduït allà lluny, a l'oest. Doncs bé, aquests dos grans temes del nostre estimadíssim Sonny Rollins. I, com dèiem, aquest I'm an old cowboy és el primer tema de l'àlbum i una versió d'un tema antic de Johnny Mercer. Això procedia d'una pel·lícula, la pel·lícula Rhythm on the Range, i Rollins agafa una cançó deliberadament humorística i la converteix, doncs bé, amb aquesta peça de jazz extraordinàriament sofisticada que hem escoltat. El tret més evident i més curiós és el ritme que portava Shelly Manne, que imita, doncs, gairebé el trot d'un cavall mentre Ray Brown estava proporcionant aquesta base més que sòlida. I els solos, doncs, no ens tornarem a repetir. Sonny Rollins, saxo tenor, llibertat d'idees, tranquil·litat, no es veu subjecte a cap element harmònic, Roy Brown portant un pes específic tot el temps i Shelly Manne marcant aquesta directriu, jo diria, un tat peculiar a l'hora d'interpretar aquesta peça amb la seva meravellosa manera de tocar. I aquest Way Out West, que és una peça, doncs, molt representativa de Rollins del 57, un tema, pues, ja ho hem vist, amb una gran identitat rítmica, construït perquè el propi Sonny Rollins pugui desenvolupar llargues idees sobre una base que només té baix, tornem a repetir, i bateria. I el més interessant és que Ray Brown aquí hem vist que no era simplement un acompanyant en aquesta formació, el seu baix ha de suggerir simultàniament el moviment harmònic que normalment proporciona un pianista. Això és el que el propi Sonny Rollins li va demanar i que ho va fer ahir, doncs, el nostre estimat Ray Brown, de manera excelsa, el pare del contrabaix pop, ni més ni menys. I els solos, doncs, primer Sonny Rollins, repetim, Ray Brown contrabaix, Shelly Manne a la bateria, i després retornava el propi Sonny Rollins al tema. Dos joietes més que pertanyen a aquest Way Out West, aquest meravellós obra mestra, aquesta meravellosa obra mestra, amb Sonny Rollins al tenor, Ray Brown al contrabaix, Shelly Manne a la bateria, enregistrat als estudis Contemporary el 7 de març de 1957. Bé, em vull quedar amb un tema d'un dels àlbums clàssics, també, d'aquests que nosaltres escoltem, i, o més ben dit, els que tenim discografia de Sonny Rollins, doncs intentem que sigui un dels indispensables, com és aquest Sonny Rollins volum 2. I em vull quedar amb un àlbum que pugui, amb aquest àlbum, i que ens pugui resumir tot el que hem vist durant aquesta nit abans d'anar-nos-en amb el concert en directe. Aquesta llibertat d'idees, aquesta plenitud, tot, absolutament tot, quedo amb un tema que ens demostrarà estupendament dintre d'aquest àlbum. Recordem, enregistrat el 14 d'abril a Hackensack, als Van Gelder Studios, ja sabeu, Blue Note por excelencia, un dia tal com el 14 d'abril de 1957. I ahí estan Jay Jay Johnson al trombó, sí senyors, Jay Jay al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver, Papi Piano, Harbaugh al piano, el nostre estimat Paul Chambers al contrabaix i Harb Leakey a la bateria. Per tant, ens quedem amb aquest Just a Bit Out of Dream, Just a Bit Out of Dream, aquest tema, i anem a veure moltes de les coses que hem parlat aquesta nit, i ahir Sonny Rollins ens les plasmarà meravellosament bé. Anem-hi? Pues som-hi.

0: camps de cotó. Com m'agrada!
1: Quina meravella, eh? Perquè amb aquest Just a Piece of Dreams hem volgut, o he volgut, millor dit, pràcticament fer una mica de síntesi de tot el que hem estat parlant aquesta nit sobre el gran geni, sobre el gran Sonny Rollins. I aquí hem vist que el tema era a temps mig alt, tema a temps mig, mig alt, que el presentava Rollins i que hem vist com amb segona veu estava Jai Jai pel darrere fent unes contrafrases absolutament bellíssimes. El tema era exuberant i aquí veiem el que hem dit durant tota la nit, aquest domini de Rollins, tècnicament perfecte, com deia, la seva exuberància sortia per tot arreu, la seva soltura, la seva digitació, amb aquestes idees fluides, absolutament originals, i que per mi, almenys, anaven en aquell moment una miqueta més enllà de tots aquests leaks propis del bebop i parkerians, perquè ja sabeu que amb l'aparició de Parker tothom, sempre més, va sonar a Parker, això està clar. Però hi havia músics que en aquell moment anaven una miqueta més enllà i guardant aquest envoltori parkerià deien coses que anaven, torno a repetir, com John Coltrane, com el nostre propi Sonny Rollins, deien coses que anaven una miqueta més enllà. I aquí hem vist, doncs, com ens ho estava demostrant Sonny Rollins amb aquesta presentació i amb el seu solo absolutament magnífic. Doncs hem vist un segon solo de Jai Jai impecable, amb el seu staccato particular, la seva rapidesa, sempre jo diria quasi lírica, melodiosa i alhora també contundent, pare de, repeteixo, del trombó bebop per excel·lència. El tercer solo ha estat per Silver, amb la seva clàssica mà esquerra, que sempre defineix perfectament els compassos, quasi metronòmicament, mentre la dreta està creant autèntiques lligadures imprevisibles, com era aquestes lligadures hardbopianes del nostre papi Silver. I després ha aparegut Paul Chambers amb un solo amb arc, marca de la casa, marca del propi Chambers, gran solo, curt, però gran solo de Paul Chambers, i després aquests quatre del propi Sonny Rollins i Jai Jai Johnson amb el propi Hart Blakey. Tot un tema que ens ha resumit el que tant i tant hem parlat aquesta nit de Sonny Rollins. Ahir, recordo, Hackensack, 14 d'abril del 57, Van Gelder Studio, Jai Jai Johnson al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver al piano, Paul Chambers al contrabaix i Hart Blakey a la bateria, amb aquest trosset d'història també avui dedicada a Sonny Rollins.

Com ens estava agradant sentir aquest trosset de solo de contrabaix. Bé, i ens anem al nostre concert en directe. Això pertany al disc Freedom Wither, que es va reeditar ara fa uns anys, no ho sé dir exactament quants, però que pertany al tour del 59 que va fer Sonny Rollins. És un document especialment interessant perquè recupera enregistraments en directe d'aquella gira europea del 59. Estem en un moment, com hem dit avui, hem restat aquest moment extraordinari de la carrera de Rollins. El 59 és l'any posterior a Saxophone Colossus, com hem vist avui del 56, Wild West, com hem vist avui el 57, o aquell New Extreme que avui no hem sentit en aquest cas. I Rollins, doncs, estem en un moment que ja està considerat un dels grans tenors del jazz modern. Però hi ha una circumstància important. Rollins estaven a punt d'entrar en el període que conduiria la seva famosa retirada temporal de l'escena, ho explicarem amb el proper homenatge. Aquell mateix any encara estava actuant intensament i fent música d'una enorme intensitat. La gira europea del 59 és, per tant, un testimoni excepcional de Rollins en plena maduresa creativa. El més interessant d'aquest material és que permet escoltar Rollins fora d'aquest entorn habitual dels clubs novaiorquesos i davant de públics europeus. En aquella època, Europa s'havia convertit en un territori extraordinàriament important pel jazz americà. Els músics nord-americans hi trobaven públics més que interessants i, en molts casos, unes condicions de treball diferents de les dels Estats Units. I Rollins era un músic especialment adequat pel directe. Podia agafar una melodia coneguda i convertir-la en una autèntica exploració. Cosa que hem explicat aquesta nit i que avui ho veurem amb aquesta sèrie d'enregistraments de la gira europea de l'any 59 del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, ahir ens quedarem amb ell, ens quedarem una bona estona, ens anirem a Estocolmo amb temes com el Saint Thomas, ja ho veureu, el There Will Never Another You, el Stay As With Your Heart, el I've Thought Every Little Star i Olio. Esperem que tots ells ens entrin. Per la meva part, doncs, res més. Ja ho sabeu, com sempre, que feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Acabem en concert, acabem amb el gran Sonny Rollins, en aquest cas a Estocolmo, amb aquests concerts del 59, recorreguent tota Europa. Ahir estem, que ho gaudiu, que passeu una bona setmana i un bon jazz. Ah, i ja sabeu, com sempre, feu moltíssim a l'amor. Ai, ara m'encallava. Feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye bye, bona setmana i bon jazz. Fins la setmana vinent.